Ràdios Castell, 103.4. Tu ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

for the dogs, them, you know?

0: Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.
1: Catalunya que està tornada.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Què tal? Molt bon dia. Aquí, puntuals, en aquesta cita des dimarts, dimarts en Nanini. Que mos acompanyarà durant aquestes dues horetes i mitja que tenim de ràdio. Els de matins de ràdio és Castells, emissora municipal. La trobes en el teu dial, en el 103.4 de FM. Pots entrar dins la pàgina web de l'Ajuntament i pitjar la ràdio Es Castell per Radio Garden, bueno, que us pots sentir de l'altre punt del món.

Ja hem arrencat i hem posat l'aire condicionat. No, l'aire condicionat, perquè... Bueno, aquest dia havien tingut el ventet del nord i s'està bastant bé, eh? Feia vent, però bueno, no ho podem tenir tot. Però ara no és una orja. D'aquí una estoneta troc que tindrem a Bel, la presidenta del Club de Jubilats d'aquí, del Castell, mos informarà, perquè pues, deuen tenir moltes activitats aquest mes antes de les vacances.

No ho he dit, no ho he dit. Avui som... Bueno, no està girada, sa... No està girada, sa fua des calendari. La tindré que arrencar jo en aquesta.

Bueno, pues dimarts 17. El segon ja dimarts de mes. Crec que sí, no? Pues el primer. És el primer. Ai, ja dic, com que no la puc arrencar perquè veig que la alcen així per no... Hi ha els dibuixats molt guapos. Bueno, n'hi ha quatre, eh? Quatre en tindrem. Jo procuraré venir aquest mes. Sí que es ve que ja després que faré vacances més d'agost, eh? Ja t'explicaré, tenim, bueno, programa especial i hi ha molta cosa. Sí que anam ràpid, una musiqueta. Han començat amb unes ranxeres precioses, d'aquestes que alegren ja. I, bueno, com diu Nenini Mercadal, que no decaiga. Bueno, pues que no.

I veurem com va fer la setmana passada. Anarà llegint una pàgina des diari, així sembla que mos entenem un poquet més i posarem una musiqueta, vale? Com feim sempre, bueno, en Obertes Diari Menorca, l'únic que hi ha, en s'encuesta que demanava: ¿está de acuerdo en multar por dormir al aire libre las playas vírgenes de Menorca? Pues està molt igualat, les coses com són. Sí, el 49%, i no, el 51%. Aquí podem contestar durant tot el dia d'avui. És bé bien que se hayan cerrado los lavapiés de las playas para reducir el consumo de agua. Pues mira, jo ja dic que sí. Poden anar amb l'aigua de la mà fins que arribin a casa seva i se dutxin, que igual s'ho deuen de tenir que fer. Perquè allà s'aigua una batuda. Vinga, el tema del dia. Alquiler vacacional. Empresas británicas gestionan la mayor cartera de viviendas de ARP en la isla. Un estudio de profesor Pau Obrador revela que el 7% de las casas de Menorca se anuncian en las plataformas. Los propietarios que optan por el alquiler turístico llegan a ingresar 4 veces más que el mercado residencial. El 68% de las actividades de estas viviendas se concentró entre junio y septiembre.

Venga, continúa el regreso más refrescante. El agua es la gran protagonista en el arranque esta semana de la 15ª edición del Festival Pedra Viva. Una programación menos extensa, pero mucho más diferenciada. Testimoni menorquí del gran segle de Gibraltar. Nat a Sant Felip, Francesc Mesa va servir a la comunitat catòlica del Penyal del segle XVIII. Francesc Mesa, nat al Raval del Castell de Sant Felip, va partir del segle espanyol, del segle espanyol al Penyal de Gibraltar a 1779 fins 1783.

les accions de cada dia normals de sa... del dia de la setmana, cartes al director, història de la indústria de Menorca i no, ja pel temps el sol mos ha sortit a les 6:20 i se posarà a les 21:15. Podem tenir una temperatura màxima de 34 graus i una mínima de 21. Cielo despejado y viento flojo del sur. Cielo y temperaturas con pocos cambios o ligero ascenso. De las diurnas, viento en general flojo de componente sur. Pels altres dies, pues... Els altres dies... Pues... No sé què faig i què toc. No. No, què? Pues els altres dies, pues demà un grau més. No sé si ho tinc que dir. Dimecres mos dona 35, dijous mos davalla un grau i divendres podem arribar a 38 graus aquí i 35 i... Va. Mos ha deixat Juana Prieto Ardao. Na Juanita de sa peluqueria, viuda de José Luis Coll Pellicer. Va morir ahir, dia 6, a l'edat de 87 anys. Una dona valenta, generosa i sempre disposta a ajudar en els altres. Sa vetlla serà en el tanatori municipal de Mó, dimecres dia 8, de 11:30 a 13 hores. Eulàlia Seguí Coll, Descansi en Pau, Escursistori de Sant Lluís. I Miguel Pons Pons, viudo de na Marina Alonso Fernández. Va morir dia 4 a l'edat de 90 anys. El funeral tindrà lloc demà dimecres, dia 8, a les 13 hores a l'Església de Sant Francesc. Valà serà el tanatori municipal de 11 a 12 i mitja, 30. Pues en pau descansin aquestes persones. I la contraportada, avui hi ha persones donant l'enhorabona en aquesta estudiant, aquesta loteta Teresa Comellas Camps. Estudiant, ha obtingut la millor nota de les proves d'accés a la Universitat de Balears. El darrer 9 any ha estudiat violí a l'Escola de Música de Ciutadella, interpreta música clàssica perquè el violí ho agraeix, però sol escolta rock i pop. Estudia física i matemàtiques, quasi res. A Cantàbria troba que Santander és una ciutat còmoda. Pues enhorabona, Teresa Comellas Camps, una molt bona estudiant. I tancam ja el diari d'avui. Anem amb una música d'en Carlos Cano, en Jaume Sisset.

Tenim ara, provarem, perquè la darrera vegada no va anar bé això i ara jo vull veure. Te pots posar els cascos, eh? I ara mirarem abans si funciona bé i podem sentir-ne... Nabel? Nabel?

0: sense música, Bel.
1: Hola, me sents? Ara, però jo no te sento, tu. Tu me sents, però no sé si surt. Saps què farem? Demanarem a

0: Si te senten, abans si qualcú pot cridar un moment i me diuen si senten Anabel. Hola? Hola? Hola?
1: Bon dia,
0: Anabel. Bon dia, tia.
1: No, Anabel no la
0: senten. Anabel no la senten, és que ja me va passar l'altra vegada. Sabeu que hi ha cosa espanyada aquí i no la senten.
1: No,
0: vale, no. Vindràs aquí, Bel, eh? Molt barataràns.
1: Avà, mare, que ratlli.
0: Avà.
1: No, ara me semblava que la sentia. No la sent, no.
0: Molt bé, gràcies, tia, moltes gràcies. De res. Després, adiós. Venidor, Bel, baratet, vine aquí. Tu t'asseus i jo me posaré de vora tu. Veus, aquí?
2: Aquí.
0: No, aquí. Seu-te, aquí. I així...
2: I creus que tinc qualque cosa que no va?
0: Sí, sabeu que allà no... Ara ho poso... No, jo estic bé així. Avant, ara tu te poses a trucadet aquí i ja està. Ale. Ara, idò, Bel, hem de dir les activitats.
3: Hola, ja? Bon dia. Sos el Club de Jubilats del Castell, que fa 2 o 3 mesos o més que no havia vingut. Jo no tenia temps, però bueno, dic que avui hem d'anar per dir-hi totes les novedats que hi ha, tots els socis i tota la gent del Castell, perquè sàpi el que fem i el que no fem. A primer lloc, fem el bingo que fem diumenge, ja l'han passat dissabte, de 5 a 7, 7 i mitja, perquè no hi ha ball, perquè han acabat el ball, l'estiu, sempre acabam el ball per aquest temps, perquè fa molta calor i la gent se va de caseta i tot, i no hi ha massa gent, per això fem vacacions, fins final de setembre, principi d'octubre, després ja direm quan començarà es ball.
0: I el bingo, Bels, el feix tot el
3: temps? Sí, tots els dissabtes.
0: Vale, vull dir, no agafeu vacacions de bingo?
3: No. El que passa que cada vegada dissabte a Sant Jaume no hi haurà, perquè és Sant Jaume, però bueno, normalment no hi ha sort, és que vull dir. Després, les activitats que fem els dematins, que és el punt i el ganxet, que és dijous, de 11 a 12. La professora o la senyora que ho du és Natònia Melià, que fa ja fa uns quants d'anys que ho du, i fan ganxet, i fan floretes, i fan molta cosa, perquè les senyores estiguin entretingudes. I hi ha un grup, a vegades 7, 8 o 10, que venen cada dijous de matí. Després, aquí, els dimecres, tenim, dimecres i divendres, tenim jocs de taula, que és, també és de matí. És Novala Badà, Rumi, si volen jugar, poden jugar a el que vulguin. Després tenim els dilluns un de sort d'anglès, qui ve a ratllar amb anglès. Si hi ha qualcú del Castell que vol anar a aprendre anglès o això, hi ha una senyora i un senyor que fan pràctiques, ratllen amb ells, prenen un cafè i ja sí, fan un cafè i estan. Això també ho fan tots els dematins. Perquè això el que dic ara es fa els dematins, perquè els de que vespre les activitats estan tancades.
0: Massa calor per sortir.
3: Massa, és que fa un foc. I ara que a mi no m'ho toca, perquè no m'ho toca, o una altra cosa. Després, ara tenim la xocolatada en marxa, que és dia 15 de juliol a les 8 del fosquet. Perquè vam pensar, l'any passat ja el vam fer a les 8 del fosquet, perquè a les 7 i mitja hi feien molta, molta calor, molta. I ja ho tenim tot fermadet, les coques encomanades, bueno, tot ja ho tenim encomanat. I ho fem dia 15 de juliol a les 8 del fosquet.
0: Que és dimecres.
3: Dimecres. I a les places ja estan plenes, perquè no els he hagut de dir el cupo que havien de ser, més o menys, perquè, clar, el forn us demana temps, perquè, clar, per fer 200 persones, 200 coques, 200 i tot,
0: xocolatada.
3: I la xocolatada i tot. És molta feina, però, bueno, ho feim amb molt de gust, perquè la gent del castell estigui molt contenta. El donatiu són 5 euros, la xocolatada, i ja a mà, qui venen a cantar, mentre menjant la xocolatada aquí davall la plaça del mercat, fent la xocolatada, com cada any.
0: És una paret, veig.
3: Sí, és una paret més o menys un poc d'edat, no és jovent, però ja canten les cançonetes nostres, i mentre de so cantarejam i fem de tot.
0: Festa.
3: Sempre fem festa. I de moment aquest mes només tenim això, tenim més poqueta cosa, perquè clar, han anat llevat. Perquè els altres mesos, quan fem les activitats des d'aquest vespre, ja hi ha més coses, hi ha cosir, hi ha joc, bueno, hi ha de tot.
0: Hi ha gimnàstia.
3: De tot, hi ha joc, sí, hi ha joc en cadira, hi ha de tot. I ara han pogut fer un grup de teatre. Aquí estem ensaiant, encara no tenim, estem en ells, saps què vull dir?
0: Quan
3: estiguem més endavant ja ho direm, però sí, si hi ha qualcú.
0: Sou molts o...?
3: Sí, som 12. 12, sí, molt bé, tot jubilats, però per riure una estoneta i per passar-ho bé. Això és tot el que hi ha a mes de juliol. De moment no hi ha res més. Ara hi ha una altra cosa que us diré, que aquest mes, no, el mes passat nosaltres vam fer l'Assemblea General, perquè nosaltres cada any hem de dir als socis el que tenim, que han gastat, el que han fet i tot, perquè cada any m'ho han de fer i ho fem, saps què vull dir? El que passa és que enguany nosaltres ja fa 4 anys qui som. Clar, i els estatuts diuen que cada 4 anys s'ha de baratar l'equip que som. Ara vam fer una assemblea general dia 1 de juliol, que la primera convocatòria era per explicar i la segona després ja vam començar. És que vam haver d'agafar 4 membres del club que feguessin 2 anys que estiguessin de socis del castell, que per exemple, si tu t'apuntes avui, no pot ser.
0: Molt bé.
3: I si és millor, gent del castell. I sí, tot d'una, quan ho van fer, van sortir 4 persones, millor dit, jo vaig agafar 4 persones, i vaig dir que podeu venir, me van dir que sí, ningú me va dir que no, i ho van fer. Ara, de dia 1 a dia 3 de juliol, se poden presentar els equipos que vulguin, si volen, entrar a la Junta del Club de Jubilats del Castell. Perquè això ens donen temps, no ho fem avui per demà, saps que avui en 10 dies, 4 dies. I el plaç per presentar candidatura és de 2 al 10 de juliol. Les al·legacions... dia 11 al dia 14. Després dia 17, electoral, presentar llista
0: definitiva de
3: candidatures. Ara, si n'hi ha dues, si n'hi ha tres,
0: claro,
3: després
0: per poder
3: posar...
0: votar o...
3: Sí. I després nosaltres, en el club de jubilats, en el panel que tenim de fora, posam tot el que hi ha. Saps què vull dir?
0: I quantes persones poden ser?
3: Almenys ha de ser secretària, vicesecretària, presidenta, vicepresidenta, secretària, tesorera i després vocals. Poden ser 7 o 8, nosaltres són 10 o 11. Saps què vull dir?
0: Millor si n'hi ha més,
3: sí, perquè clar, te pots compartir un poc més de feina. Perquè això no ho sembla i n'hi ha molta de feina.
0: Molta.
3: I ara, definitivament, la convocatòria, Assemblea General Extraordinària, selecció serà dia 29 de juliol. El puesto serà en el Club de Jubilats del Castell a les 7 del Fosquet. la primera convocatòria, la segona a les 7 i quart. I després decidiran, votaran, els socis votaran...
0: Aquest mateix dia o
3: sí,
0: no?
3: Sí, sí, sí, aquest d'aquí. Sí, perquè nosaltres ja hem posat tot aquests dies tot en espanyol, tot el que hi ha, el que no hi ha, i després hi haurà les candidatures, saps? Serà sobre tancat, després obriran els sobres aquests quatre, aquestes persones, sí, sí, sí, diran si... Valen. Si són, si responen, si són d'aquí, si no són d'aquí... Saps què vull dir? Això és la novedat que tenim.
0: Com passes, tens bé?
3: Jo, quatre anys. I jo l'any passat me van fer presidenta, perquè na Pilar no va estar bé, i vaig entrar jo, però jo ja fa un any que ho som. Ara veurem
0: si
3: hi ha qualcú que es presenta o no. Estamos en ello.
0: Si no, pues mira, a seguir tocarà Abel.
3: No, encara no vull dir res.
0: Encara no vull dir res.
3: No. Però, bueno, la veritat és que hi ha tot això.
0: Has fet molt bona feina, ho fet tots, i el que dèiem és, quan te compromets a una cosa d'aquesta, et sembla que no, però sí que n'hi ha.
3: N'hi ha molta feina, vull dir, perquè hi ha moltes coses de tocar.
0: No,
3: jo, bé, la sort i la gràcia que tinc, que jo tanc a meva i no me'n vaig al club i ja no penso en més, saps què vull dir? Però jo tingués una família, bé, que tinc una família, però tingués el meu home, tingués una altra cosa, no podia fer el que faig. Sí, això, de canvi, jo tanc la porta, me'n vaig i ja està.
0: Si vols dinar a les 3 i si no, dins les 4 o a l'hora que també
3: tens. Sí, sí,
0: i no és el mateix.
3: No és el mateix.
0: Claro, té que ser gent que
3: i que t'hi agradi.
0: I que t'hi agradi.
3: I si s'afermen, han de fer un poquet la voluntat. No basta, jo sí, estic d'acord perquè, no, si hi ha metge, vull dir, primer la família, jo tinc un parell de senyores que han entrat i, vull dir, primer són els fiets, no? Però avisen i ja no passa res, és que no passa res, no, saps què vull dir?
0: Això és igual com nosaltres aquí també a la ràdio, si et fas, si te compromets, te compromets.
3: Sí.
0: I, claro, per això després costa.
3: Sí, sí, sí.
0: Quan
3: sí,
0: ja
3: sí, sí,
0: fa
3: sí,
0: anys que hi som, ja, ja, abans ja reieu.
3: Ja, no, no, ja, no, ja, ja,
0: no,
3: ja, ja.
0: Però
3: bueno, bé, sí.
0: Tot s'aclareix d'una manera o de l'altra, eh?
3: Idò, que sí.
0: Que vagi molt bé, idò, que tinguis molt bon estiu. I que si hi ha res de nou torna,
3: so,
0: i me dius una, si hi ha canvi, si hi ha res.
3: Una altra cosa que ara veig, sí, que aquí, que ara veig, han posat un grup de WhatsApp de socis del Castell, que és per tots els socis del Club de Jubilats del Castell. Que si volen puntejar, nosaltres no podem puntar si ells no venen i ens diuen que sí. Demanam el nombre de socis, talment siguin socis del club, i el telèfon, el mòbil, i després directament ja surt en el mòbil d'ells aquesta activitat del WhatsApp del Club de Jubilats del Castell.
0: Que els informa de tot el que se fa,
3: sí,
0: no importa
3: sí,
0: que venguin.
3: No, perquè a vegades nosaltres cada mes fem una fua, com aquesta que tu veus, però ara això és molt més còmode, perquè clar, gent de casa seva ho veu, sí, saps què vull dir? I és tot. Ens va venir sempre que és tot. La gent està molt contenta per això, perquè, per exemple, hi ha una cosa, avui no es fa perquè no hi ha, o per exemple, la professora està malalta, no pot venir.
0: Exacte,
3: ho saps. Posa, mira, la fulana tant no ve perquè no... Ja està, és una monada.
0: És molt còmode.
3: És molt còmode.
0: Les tecnologies ben emparades són molt bones, eh?
3: Sí, perquè l'any passat mateix hi va haver un dissabte, un dia entre setmana, que hi havia un aigua i tot, i havia cinturat, però clar, hi havia estat programat.
0: I van
3: haver de venir, jo mateix vaig haver d'anar a obrir, encara no van venir a ses que de so, però jo hi vaig haver de ser. Saps què vull dir? Són cosetes que això,
0: bueno,
3: però bueno, amb això ho renyam,
0: sí,
3: molt bé.
0: Sí, sí. Pues,
3: això és el que hi ha.
0: M'alegra molt que vagi molt bé, que la xocolatada aquesta, fagueu una bona xalada.
3: Sí, que sí. I de moment ja som, jo que som en total 215 o 220. Ja no en podem, perquè ja tenim la plaça, ja està, ja està
0: sí,
3: plena.
0: Heu fet molt bé per a ta sora, perquè...
3: Sí, a les 7 i mig, fem molta calor, així tot ja ho és, però bueno,
0: sí,
3: ja,
0: però...
3: sol ja se'n va, ja és molt diferent.
0: Serà les 8.
3: 8 en total, quan serà 8 i mitja, ja saps, no tindrà berenar fet, sopar fet, tot el
0: que venir, i venir, sí. I després balles un poquet, i te'n va tu per avall, el xocolati.
3: Aquí el que... La pena que hi ha que no tenim escenari per ballar.
0: Ah, no.
3: aquí parlàs molt i endavant, aquí no n'hi ha, aquí fa molt mal bé, i pues que no, fa tant estrès, no podem, només farem un escenari petitó per músics i, i prou.
0: Claro, perquè aquí amb Sant Pedrat, aquest,
3: fa molt mal, i després no hi ha puesto, és que no hi ha, no hi ha, no hi ha,
0: no hi ha puesto,
3: saps què dir, saps què dalt i tot.
0: Així, i ja, això, però segur que va molt bé.
3: Sí, no, i... suposam, la gent està molt contenta, vull dir que sempre demana que facin cosetes, i sempre fan cosetes, i sempre fan coses, i clar, han d'anar aquí, han d'anar, han de mirar, ara han de...
0: El que fa falta és que la gent respongui. Que som un poquet vagos, és
3: sí,
0: que
3: sí,
0: no
3: que
0: sé
3: sí,
0: com
3: sí,
0: és,
3: sí,
0: que
3: sí,
0: som...
3: Sí, perquè ara mateix...
0: Altres pobles...
3: Idò, el ball mateix d'aquí, de gent parells d'aquí, ens el podem comptar, i venen de l'O, venen de Mó, i que més de Mó que no d'aquí, i també és bueno, però bueno, són socis i tenen tant dret com un altre, però bueno, saps què vull dir? Això.
0: Jo ho veig aquí, eh, Bel?
3: Sí, eh?
0: Jo aquí tinc cridades des castell.
3: Poquet, poquetes.
0: Aquí damunt,
3: ja,
0: també,
3: ja. Sí, sí, sí, sí.
0: Jo sé que escolten, perquè potser m'ho diuen.
3: Ja,
0: però...
3: Ja, sí, sí.
0: Això, que és còmode, és que nostres, eh?
3: Ja, i tant.
0: Bueno, idò, m'alegra molt. Si vols dir res més, Bel, eh?
3: Desitjo un bon Sant Jaume, un gloriós Sant Jaume a tot el castell, i tots els socis, i tot. I tot.
0: I tot, salut.
3: Sí, salut, per tot, per tot, eh? Salut, sí, sí, sí.
0: Un beso.
3: Vale, moltes gràcies, guapa.
0: Vale.
3: Adéu. Adéu.

I ara de passo us hi recordarem. Després de l'explicació com us ha fet la presidenta del Club de Jubilats del Castell, mos han enviat una altra circular d'aquí, de Cultura, que recordin que dimarts, dia 14, a les 18 hores hi ha taller familiar. Aprenen a fer una coca de festes en la cooperativa del camp, a la sala aquí, polivalent, en el Soleillet. Són places limitades i per... Si te vols... Claro que si són places limitades... Com és que se fa renou, me catxis? Ara. Avant. Si després m'ho demanen i tornaré a repetir el telèfon, perquè en el programa diu que el telèfon està equivocat. Bé, em col·loca el nombre malament. 679-87-28-48, per qui li estigui interessat, o si van aquí a... Aquí a Cultura, pues, se poden apuntar, perquè posa places limitades, però no posa quantes places. Per a fer aquesta coca bamba, que deien altres, no? O la coca Sant Jaume. Que fins dia 12 podrà anar a veure aquesta exposició pintura Menorca dins el meu cor, d'en Jordi Poquet. Aquí també la sala polivalent, el Soleillet... L'horària és de les 11 a la 1 i de les 19 a les 22 hores. Dissabte i diumenge, també.

0: passat el cruzer, ja he sortit de la carretera.
1: Sabeu d'en Tomeu Penya, convences sa mamà. La tenim en dues, és en castellà i en mallorquí.
0: A poca velocitat, jo tenc tot el temps del món per anar tira, tira. M'atur quan vull durar, res no importa.

0: Eran justos,
1: no será
0: los
1: igual.
0: pecadores.
1: Ai, sí,
0: Dios mío.
1: estava essa pena.
0: Que feim.
1: No, no, i ja, tot molt bé. El bon matí, de música. I...
0: Gràcies, tia,
1: i bueno,
0: mira.
1: La mamà està bé?
0: A sa mamà està bé, sí, sí. Bueno, saps? Calor i aquestes coses que passen.
1: Calor,
0: però bueno, eh?
1: Jo no, no vull sortir.
0: I, no,
1: i ja m'ha dit... Que no és 30 anys.
0: No, no, no, no. Quina surt de babà de matí? Diu, no, ja a les 10 ja som aquí o antes, perquè jo surt, vaig a comprar si tinc que comprar pa o qualque coseta i torna de veres ja. I
1: sí.
0: ja no surt perquè
1: no, no,
0: el que
1: no.
0: Diu...
1: A mal estar, no et sols.
0: És que no et sols.
1: Calent.
0: No, idò.
1: Sí.
0: I ara mos hem de guardar almenys aquests dos mesos quan...
1: Sí, perquè dona molta de calor.
0: A donar... És que sí. ja ho notant que no hi ha ventet aquell, aquell ventet.
1: Sí.
0: Bueno, ventot,
1: ja
0: perquè feia un bon...
1: Ai.
0: Idò.
1: Ai.
0: I s'aire és calent. Entre l'aire i la pols, jo no vull dir res.
1: Oh, n'hi ha hagut de terra.
0: Oi.
1: Però
0: oi,
1: terra.
0: I
1: jo, dins la cuina, que tens la finestra i la porta oberta,
0: claro.
1: És normal, cada dia s'havia de trucar a la taula,
0: cada
1: perquè és que era... Bueno, una tonya s'ha passat dissabte i diumenge llevant terra.
0: I saps què passa? Que a més hi ha les obres... Que,
1: claro.
0: que ha hagut molt de vent perquè són puestos que tot és terra i clar,
1: sí.
0: Com que hi havia molt de vent, volava i se'n va per totes les bandes, vull dir.
1: Sí, no, entra, clar, no pots tenir tancat.
0: No.
1: I passa per tot, per taules, bueno, per tot, està ple per tot.
0: Els vecins.
1: I després, el que també ve molt és trossets de porostan d'allò blanc petit.
0: I, claro, perquè allò com
1: allò
0: que...
1: Allò també dur... vola,
0: Edà.
1: I també es pati ni via la mar.
0: Res, això...
1: Ai, Déu.
0: És que ho notes tot d'una, perquè...
1: Sí.
0: Jo només... Que anar, m'agrada a vegades anar descalça que nostra,
1: Idò,
0: bueno,
1: sí.
0: Hem passat la rumba aquesta, hem passat... Però bueno, el que dius també, Pedro, com que tens tot obert, vinga per aquí, per allà,
1: bueno,
0: tot
1: per
0: obert.
1: Ahí, clar,
0: sí. Així no tens obert ara, li dic. Però,
1: sí, hi havia pols. També.
0: Hi havia pols per tot, però bueno.
1: No, aquesta terreta...
0: Els vecins d'aquí que fan el pàrquing aquest d'aquí d'Escorter és d'allà, és d'aquella banda mesquins, estem desesperats perquè clar, el dia aquest de vent imagina't, no podrien tenir ni la porta ni les finestres obertes.
1: No, jo crec, perquè miren alt el lloc d'en fora que estem i se pols bé, vull dir que...
0: Nosaltres va... En Pedro va ratllar amb un que viu per allà i diu, nosaltres teníem que passar això, se rumba aquesta, dues i tres vegades al dia.
1: Ho crec, sí.
0: Diu, era desesperant això.
1: No, i després que patina,
0: Idò, claro.
1: La rajola patina, la terreta aquesta.
0: No, i que la terreta se posa per tot, després
1: per
0: no, és,
1: tot.
0: No és granano, després és tot. Tots els pobles.
1: Tot.
0: Ai, Déu meu, que hem de fer.
1: L'hivern no el tindrem, en això.
0: Llavors, l'hivern ho tens tancat i ja no ho veus, no ho tens igual, però bueno.
1: No és igual, però també tenir tancat ara és un desastre.
0: Ai, no, és que això que... és que no ho tenim bé, però és bé.
1: No,
0: és que hem de fer obres i en l'hivern moltes coses no es poden fer, es tenen que fer insistir.
1: Clar,
0: també. I bueno...
1: Sí.
0: Passen coses.
1: Bueno, mira, la qüestió és dir cosa.
0: Sí, de que som morts de qualque cosa, però
1: de
0: bona.
1: De qualque cosa, bueno, això té l'any.
0: Sí, mira.
1: Ai, Déu, i era un beso a Toni.
0: Toni, fort.
1: Un saludo per tothom, per la Marga, de Mo també, que l'altre dia vaig ratllar amb ella.
0: Mira.
1: I, bueno, i per tothom qui escolta.
0: Pues...
1: Xines.
0: Tothom queda conforme, eh? No poden dir, jo no m'ho he dit, no, perquè quan dius tothom, un hi entra.
1: Hi entra tothom.
0: Que no es ve?
1: Que sí. I un beso per vosaltres.
0: I un altre per vosaltres, tia, que passeu una bona setmana.
1: Vale. Igualment, nini.
0: Adéu.
1: Un beso. Adéu.

0: Bon dia.
1: Bon dia, Didi.
0: Bon dia, Juana.
1: Bon matí.
0: Com estàs?
1: Poc, perquè ja ha passat Lluís.
0: I què, tot bé?

0: Bueno, está con Bahía, está con Bahía.
1: Sí, ¿eh? Sí. Pero él, ¿cómo está?
0: Ell ha recaigut que molt.
1: Sí, eh? Que està content, però d'allà...
0: Ara no es queixa tant, diu que ell que més no cridava totes que més per jo.
1: Ho veus?
0: Una senyora. No la feia més que Juana, Juana. Però bueno, i jo no puc fer més del que faig.
1: Claro, claro.
0: I vaig tres dies per setmana per el no i...
1: Molt bé.
0: I vaig el dijous i dissabte.
1: I allà, pues, no hi ha horari, si poden anar quan vols, a sort vols.
0: No. A sort es van anar a l'estimàvem.
1: Ah, molt bé. Vale.
0: Però sempre acaben a les 10 menys quart, a més d'anar a assaig, i agafa els tàxi aquí a les 9 i mitja, i a les 10 menys quart, s'ho deixava, i ja, quan jo he anat ja sortia.
1: Bueno.
0: Però bé, no són totes, n'hi ha qualcunes que són més.
1: I que agafes un taxi per anar i per venir?
0: I qui és la meva toca fieta, que he d'agafar dos autobusos.
1: Claro, perquè... Claro.
0: I anar molt, i anar allà. Les 11 les tinc d'agafar.
1: Ja, sí, que sí.
0: Però ja, i ja està.
1: Bueno.
0: Avui he trobat una... Ha trobat l'any.
1: Un què? Que has trobat...
0: Que no m'ho pot escoltar.
1: Ah.
0: No
1: m'ho poden... No m'ho poden sentir.
0: No te pots sentir a Sant Lluís.
1: A Sant Lluís no hi ha cobertura.
0: No, hi venia desbé.
1: Ja.
0: Com és d'allà.
1: Però si hi poses Radio Garden, sí?
0: Jo li he dit...
1: Radio Garden o entrant dins a... Entrant dins l'Ajuntament del Castell, si piques també ja és per internet i ja poden escoltar.
0: Sí, jo li diré, ella t'ha dit el telèfon.
1: Ja.
0: I volia enviar a Radio Gave perquè el pugui escoltar.
1: Claro,
0: jo li
1: claro.
0: Volia fer, però ja m'havia estat i no li he pogut fer res d'esquina.
1: Claro, bueno, quan t'hi tornis, com que hi vas molt...
0: A lo millor de trop, però...
1: Claro.
0: És difícil trobar-se.
1: Ja.
0: Ella diu, el millor vinc d'aquí, també he dit, ten cuidado, que et tracen com un.
1: Sí.
0: Hi ha molta gent allà.
1: Sí, ja n'hi ha molt.
0: Sí, ja la germana d'Andrés Ferrer, de Marga, sí. I Espí, també hi és.
1: Sí, n'hi ha des Castell, no?, també.
0: Sí, hi ha Paco, i no, la germana d'Andrés Ferrer,
1: sí,
0: de Marga,
1: sí. Sí,
0: i Espí,
1: sí.
0: Estan allà també. Ah, sí, ho van operar ja 3 setmanes. Mm. Van fer l'oposició i ja vaig anar allà amb ell, m'esquí. I avui he dit...
1: Coneixeràs a tothom, Pérez, perquè si vas 3 dies...
0: Jo conec, ja conec.
1: Claro.
0: Vale,
1: molt bé, guapa.
0: Pues també adéu gossat i te diré coses.
1: Vale, un beso.
0: Vale, adéu.
1: Juana, vés alerta. Adéu. Cuida't, un bon dia. Adéu.

0: Hola,
1: hola.
0: Ai, que dia t'encaixa. Hola, hola.
1: Jo dic, bueno, ningú ralla, ni que m'ho dic, a la meva perca, dic, ara escoltat, dic, ara cridarà en Aluc, en Amarga,
0: en Aluc,
1: que no, dic, ai, doncs ara cridaré jo.
0: Molt bé, Gertru, com estàs, guapa?
1: Bueno, no m'ho queixam.
0: Idò, ja està.
1: No, abans, no m'ho queixam, a més, hem de dir la veritat, és molt calent i molt mal rescatat, però quan tu no tens una feina...
0: És molt diferent, bueno...
1: Jo, que ara al final som a l'apartament, i en que vagi molt tampoc passa res, que tenc una casa més fresca que l'apartament.
0: I la mà a prop, bueno, allò, ja no... Aquí no passes calor.
1: Jo no som calorós, ara mateix tinc calor, me de baire a la piscina i nen, no sé com t'ho tinc que dir, que és molt diferent d'aquelles persones que tenen que fer feina, anar pas que bé, ara jo... com aquesta fos compta mare, potser ja fora que vull d'anar pel carrer.
0: Sí, senyor. Sí.
1: Això és una altra història.
0: Que sí, que no té res ara, que veure.
1: Ara jo, que m'agrada assistir a Ragonesca, no deixo de reconèixer que assistir és molt mal descatar per la gent que fa feina.
0: Per la gent que fa feina i la gent que ho passa malament, perquè n'hi ha uns que ho duen millor, és el que dius.
1: Ara mateix, avui t'ha d'anar fet d'aquí, hem començat antes de les 8, que jo sentia la Renau, i encara en fan. Aquesta gent no ens han d'enganar. Han començat fred.
0: Claro.
1: Ja que a les 7 no fa tanta calor.
0: Claro, fer molt bé, sí, molt bé.
1: I jo, ells ens avet i ens aflan, que ens diuen si val una Coca-Cola, si valen beure alguna cosa.
0: Claro, clar.
1: Però és molt diferent de fer... Jo ja ho entenc, però bueno... Jo també he fet
0: feines molt d'anys. Ja, que sí, que tots, sí. Ara ho hem d'aprofitar i hem de disfrutar d'aquests dies. I el que dèiem, també hi ha gent que no... Sa mamà sempre em deia, i jo que mai, diu, jo sempre mai vaig tenir calor. Diu, no, és que estem al prima.
1: Però, així com no lucre, per exemple.
0: Bé, no lucre.
1: Sí. Doncs jo no de calor,
0: si no
1: ho
0: creu.
1: Per cert, dijous tenim que anar a dinar juntes,
0: Ala, idò, dona-li un beso per la meva.
1: I ara li passaré davant i la fotré, perquè ve sa filla, i està molt contenta, perquè no tenia que venir, perquè tenia que anar en guany a cap sogre.
0: Claro, allà fora.
1: Perquè per allà dalt tenia sempre un bordell, i es veu que han decidit venir aquí, ja està, aquí no hi xec, com és lògic.
0: Hombre, ho crec.
1: Però ell hi era anat a lo millor dos dies només, perquè el que ella diu no hi veu, no l'ha sense dir.
0: Està tota sola, allà, perquè els altres fan feina.
1: Clar, i en canvi, si ells venen sis o set, aquests dies no van regar de quants, però almenys venen amb ull, és molt diferent, són aquí, no és igual.
0: Compte, se li anarà tota sa calor, ja ho veuràs.
1: No tindrà res.
0: I no. Que se l'enduguin a nedar.
1: I jo això fa dies que anam, fa dies que anam de que hem d'anar un dia a dinar, un dia, i la demanaré per esport, cert que vegi la mà de prop.
0: Això mateix, ai, que serà feliç, vull dir.
1: I quan vaig comprar una coseta el dia dels complets dels dos nens, i jo, escolta, si no els hi dono, li dic, o anem a dinar tot igual, clar. Perquè ja no ens hi farà bé. Amb el que creixen.
0: Compte.
1: Amb el pes,
0: Sí, això és bé, però bueno. Que estarà molt contenta. Que passareu molt bé.
1: I ara estarà contenta. I ara l'he fet tu d'avui, perquè... jo esperava que cridés ella, que cridés na Marga, que són dues d'aquestes que sé que criden. I quan he vist que ningú cridava, dic, bé, això és la meva.
0: Pues sí, senyor, jo m'alegro molt de sentir-te i ballar amb tu, que deus estar supermorena ja.
1: Bueno, en realitat, jo, net, però molt de sol.
0: No.
1: Saps quan t'hi vaig més en les sales de cabells? Quan t'he passat a veure la meridionària, he passat una estona i t'he escurat i sol, davall a la maca, però el sol ja no hi va.
0: No, claro,
1: idò. I estic fil, les 7 o les 7 i mitja.
0: Bueno, però no és bo, no tampoc et sol, eh?
1: I no, jo estic encantada, però sí, en aquestes hores saps què passa? Que si som antigues,
0: sí.
1: Que ja no som tan joves, tenim la manera de fer les coses d'una altra manera.
0: Sí.
1: No mos han d'enganar. Jo som incapaç d'anar amb nens sense deixar les coses, i ara jo amb nens a la platja. No? I arribar i trobar el marxer per anar-ne. I això de l'aigua és bé. L'únic lloc que n'hi ha ara, nosaltres ja fa dos anys que la van llevar aquí, a Serenau.
0: A Serenau,
1: és el que tu dius, no tenen cap culpa. però no. Jugant.
0: Claro.
1: Tirava per dalt per vendre.
0: Sí, senyor. Sí, senyor.
1: No. En que s'aturés, ells tornaven a pitjar.
0: Claro, a pitjar. És que normal, són el lògic. Sí, aquestes coses passen.
1: Té la costura. Perquè ells encara no
0: havien
1: tornat, ja les
0: tornaven
1: a obrir.
0: Exacte.
1: I
0: les tres entrades
1: aquestes
0: obrien
1: totes.
0: Sí, sí, sí.
1: Pues I mira. És lògic, sí. Crec que és una de les coses que en tiren molta i que és necessari tornar.
0: Sí, que...
1: I els únics puestos, aquells xifres diaris, que encara a la va, és Sant Tomàs.
0: Ah, Sant Tomàs, va.
1: Jo, a punt de prima, quan hi era no n'hi ha, ara jo fa molt d'anys, no hi vaig, sí. Bueno. Caminava, jo
0: hi
1: anava
0: sí.
1: Sempre, havia estat a punt de primar l'any més de 20.
0: Sí, claro.
1: No n'hi havia, però n'hi havia per un món.
0: No, n'hi havia, però ara jo, la veritat, ara jo crec que la van llevar, perquè jo també...
1: Jo no me'n recordo haver-la vista mai, perquè quan jo hi anava no hi era.
0: Sí, claro. Però jo crec que no hi és.
1: A Serenal, amb aquest estiu, farà tres estius, que la, dos anys, tres estius que l'han llevada.
0: Idò. Sí.
1: I és un puesto que va, que vaig veure, bueno, vaig llegir que anava, era a Sant Tomàs.
0: Doncs pues no sé si la llevaran o no, mira.
1: No sé, però,
0: jo crec que sí.
1: No. I ja que ratlla amb tu, no crec que tu tornaràs.
0: Jo dimarts que ve, si encara tornaré, si no hi ha res de nou, que ara dimarts que ve, que és dia 14, no ho sé, no, si perquè... No... Mm. Però després agafaràs més ja d'agost i
1: bueno,
0: sí, faràs ja, programa ara, especial, ara, també.
1: Jo pensava d'anar, bé, de totes maneres, però si no ho puc agafar, te deixis molt bones festes a tu i a tots. Bueno, en el Descastell ho diré a Antoni que sí que ve.
0: Sí.
1: A tu, te deixis a la teva família, que passeu unes molt bones festes i en el petit, una abraçada molt forta.
0: Moltes gràcies, Gertru. Un besito i que passis una bona setmana.
1: Unes bones vacacions que també te'ls mereixes, d'acord?
0: Gràcies. Adéu, Gertru. Ay, Endimio, haciendo el amor. Endimio, que fa molta calor.

Si aquesta era del 2003, aquesta no sé de quin any és, no ho sé ara, però fa ja estona. Cachete, pechito i ombligo. Hala!

teléfono, avui si ja no tenia ganes de cridar, després me diuen que no va per teléfono, eh? Sí que pens, dimarts que ve sí que vindré, formar un poquet de tot el que hi haurà aquest programa especial de dissabte de festes. Me sembla que som 6 companys, eh? Tenim una reunió prevista per aquest dia, per bueno, anar coordinant un poquet l'horari i tot que tindrem. Porque si juntamos un cachete, juntamos un pechete, si juntamos el ombligo, moviendo así se siente de lo lindo, bailando así se siente divertido. Recordar-los que tindrem nostres bandes amb en Santi, perquè no veig que hagi posat res. I després

Bueno, ja anarem col·locant les coses. Ells també lo comia, eh? Aquesta moda Eivissa i tot el que mos va dur. Per cert, que fa uns dies també vaig llegir que s'havia mort un dels components de Locomia, crec que ja ho havia fet un altre, i també ara fa uns dies va morir uns d'aquests components. Amb aquella moda que van fer, amb aquells vestimenta que duien i aquells ventalls que sabien d'aquella manera pues, fer-los borinar, perquè que érem grossos, eh? Donar les gràcies, com sempre ho feim, a la genteta que mos ha cridat, la tia Tiva, a la Juana Plaza i a la Gertru, que tu que no ho fas, però que sí que mos escoltes. Gràcies per escoltar. I mos tornarem a sentir dimarts que ve, que toca dimarts, dia 14, i ja enrellam després de tot, ja festes i de més.

Ràdio Es Castell, fem poble. L'emissora municipal més oriental del país.

0: Ràdio Es Castell, 103.4 de sa freqüència modulada.
1: Quentin, carré. Ça chante quoi, gros? Chante.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: llavors, som nosaltres. I esperem que quan ens miris et sentis tan orgullós del que hem aconseguit com nosaltres ho estem de tu. Perquè tot el que tenim i som, t'ho devem a la teva dedicació, a les teves ensenyances i aquest cor tan gran que sempre troba espai per donar més. Ets molt més que un pare. Ets el nostre far, el nostre suport i sobretot la nostra alegria.
1: Ràdio Es Castell. Fem poble, fem cultura, fem companyia.

Radio Esquestell. Centre 3.4 de sa freqüència modulada. Todos dicen que es mentira.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

estic amb tu, digue'm on soc quan estic amb tu.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

τις νόβες μήνες δω.

Radios Castell. Sent 3.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Des d'estiu no hi falta gaire, ser Menorca i notar s'aire d'unes cales que no mainen ni respiren. Des d'estiu no hi falta gaire, ser Menorca i notar s'aire d'unes cales que no mainen ni respiren.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.